0: principales, las prioritarias a nivel de los centros públicos? El instituto, el colegio Alfonso Iniesta.
1: Clar, és com es dic, jo conec la realitat d'Onil perquè ja porto molts anys treballant allí i la veritat és que el tema de les infraestructures és primordial a l'Onil. A 100 Banyeres, ahir, l'acte que vam tindre va servir una miqueta també per posar en comú les reivindicacions puntuals tant dels centres de Banyeres com de Viar també va haver, d'Alcoi, Batoll, etc. I bueno, Banyeres el que s'està reclamant és major personal per atendre a esta diversitat. Es comentava que també hi ha previsió de retallades de grups per el tema de les ràtios i, per tant, si es compleixen les previsions, si no fem res ara mateix, a banda també del que és la realitat de l'aular infantil, que encara es va projectar en el pla edificant i encara no s'ha portat endavant. Per tant, Banyeres manca d'infraestructures i si es compleixen les pitjors previsions, podríem, ja dic, reduir grups amb les ràtios i la realitat social que avui en dia també té Banyeres, que té un percentatge creixent de persones migrants. Això dificultaria moltíssim atendre a l'alumnat d'una manera real i d'una qualitat, en una qualitat digna, no?
0: Però hi ha una última qüestió, almenys per nostra part, Josep. Estamos realizando esta entrevista i passen 15 minutos de las 9 de la mañana. Esto puede cambiar en cualquier momento, pero ¿se prevé alguna solución así a corto plazo, visto desde vuestro ángulo?
1: Això esperem. Nosaltres estem cansats i cansades, però nosaltres també estem al mateix temps motivats i esperançats. Lluites n'han hagut en el passat. Tenim l'exemple del 88 que ahir es va comentar també. Sabem que això és un problema endèmic, que no és una qüestió puntual, i el que s'ha de fer és parlar, és negociar i no mostrar-nos ultimàtums i no mostrar-nos intimidació, que és el que està passant. Nosaltres volem és que s'assenten a la taula, que es parle tranquil·lament, sossegadament i que s'arriben a acords. I per tant, això és l'esperança que tenim. Sabem que hi ha molt docent, moltes famílies, molt col·lectius que ens donen suport i així anem, en l'esperança de trobar una solució el més pront possible.
0: Pues mañana se cumplen 2 setmanes de la huelga indefinida que convocava el professorado público en la Comunidad Valenciana y en espera de que ese paro finalice, porque se ha alcanzado un acuerdo, en eso nos situamos a esta hora, en este jueves. Josep, ¿alguna cosa más?
1: Res, agrair-te l'espai, Paco, que ens has oferit, i res, agrair també, bueno, per part del col·lectiu Serrella i també com a docent, la presència d'ahir de tots els veïns, docents i famílies a l'acte que es va fer, i intentarem organitzar-ne més perquè això va com va i s'han d'organitzar les coses així una miqueta corrent, però jo crec que el fet de que vinguera molta gent és una mostra del suport que tenim. Agrair, per tant, a totes i tots i res, a seguir. Endavant.
0: Pues José Martínez, del Colectivo Serrella, muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Moltes gràcies, Paco, bon dia.
2: Iba a la cocina y el wifi se me ha desconectado.
3: He entendido. Iba de peregrina y me cogiste de la mano.
4: En Avatel hablas con personas. Y si el wifi no llega a la cocina, te instalamos un ConectaMes. Llama al 966-699-877 e infórmate. Avatel, conectamos contigo.
0: Salinas comienza sus fiestas de moros y cristianos. Este jueves a las 11:30 de la noche dará comienzo la recogida de banderas en cada una de las sedes de las comparsas. Una vez en la Plaza de España, se procederá al ruedo de banderas bajo los acordes del himno nacional y dará comienzo un primer desfile que recorrerá el itinerario habitual. La entrada de bandas será el viernes, será a las 12 de la mañana. Se interpretará por la banda de música de Salinas el paso doble Salinas en fiestas, y ya por la tarde, a partir de las 7, será el desfile, la entrada de moros y cristianos por el orden habitual. Recordemos que la comparsa de moros laguneros está celebrando su 50 aniversario. Por la noche será el saludo a la patrona, la Virgen del Rosario, y se disparará un castillo de fuegos artificiales para dar comienzo también a la retreta. Los primeros actos en las fiestas de Salinas este jueves y viernes. Los actos se prolongan hasta el próximo domingo. Este fin de semana la actividad cultural en Viar pasa por el Paseo del Plátano, donde se realizará una nueva edición del Encuentro Nacional Poético, que alcanza ya su tercera edición, pero además hay títeres.
5: La Escuela Infantil La Guardería, a través de la Asociación de Familiares AFA, ha organizado en colaboración con la Concejalía de Cultura y con el patrocinio de Conervi, que es la empresa que promueve la comunidad energética, el espectáculo de música y títeres La Terra dels Babaus, con la compañía El Ball de San Vito. Se trata de un espectáculo que quiere revivir los títeres